0: diu vostè que se preocupen per l'educació i que van a reunir-se en tots els altres 3 anys que vostès han estat en l'oposició de la nostra ciutat, han vist com la situació anava agreujant-se. Què passava? Que no hi havia eleccions i entonces no feia falta reunir-se amb el sector educatiu. És que no sé, és que em fa risa. I sí que dona la raó, Carmen, el que has dit al principi, que ara venen eleccions. Així la regidora d'Educació i el Consell Escolar Municipal porten des del primer dia reclamant-ho, no per un fet polític. Señor Millet, fa falta el dret a l'educació, és algo que n'hi ha que cuidar i que n'hi ha que respectar, lo dice la ley. No és que ara nos apetezca abrir un centre, és que es necessita un centre a la nostra ciutat i tots els xiquets i xiquetes tenen dret a aquesta educació. Per tant, no se tracta de ara nos apetece o vamos a abrir centre, no, és que és necessari completament. Altre tema és que la senyora Malbeltrán parla d'un esforç grandíssim per dotar del personal, perdona, el personal que ja hauria d'estar en les aules atenent els xiquets, perquè els xiquets ja estan, l'esforç se fa en el mes d'agost per a que ara sí que es tingueren els recursos que necessiten, no que els mestres arriben 2 mesos després dels xiquets. I bueno, pel tema de la climatització s'ha fet tard, s'ha fet ràpid, s'ha fet de forma insuficient i s'ha fet amb poca transparència. Sols una reflexió, imagineu que els metges que treballen en un hospital els digueren que han de climatitzar tot l'hospital, buscar pressupostos, instal·lar-ho i després remetre-ho a conselleria. Els mateixos metges, això és el que han fet els professors, que els professors no són instal·ladors d'aire condicionat ni tenen per què saber de projectes d'instal·lació ni d'electricitat, i això és el que ha fet aquesta conselleria. Així no es pot, i normal que els mestres estiguen al carrer, i més que van estar i més que van a donar guerra, perquè estan reclamant. Totes les reivindicacions són justes, necessàries, per als xiquets i xiquetes, no per a ells.
1: Gràcies, senyora Sapena. Senyora Beltrán.
2: Bé, en primer lugar, llevamos 3 anys reuniéndolos con centros docentes. No eres la única que trabaja desde el minuto cero con los centros docentes. Por otra parte, quiero señalar que lo que tendríais que hacer es mirar la viga propia y no la paja del vecino. Vosotros tenéis a muchos niños de las escoletas sin dotar plazas. Estaba diciendo Inma que no están matriculados, que han partido familias. ¿Qué hacemos con los que, por culpa del cierre de las dos escoletas, han tenido que ir a un sitio y a otro? Vamos a ver. Y la única solución es que se apañen, y si no, nosotros nos comprometemos a que ningún niño se quede sin plaza. Y vosotros. También pedí un informe de la situación de los edificantes en Gandía, que a priori me ponían que todo estaba finalizado. Y donde digo Diego, este es el gobierno del actual de Ayuntamiento de Gandía. Edificans, María Enríquez, no está finalizado. Benipeiscar, tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. El Joan Martorell, ha quedado desierta la licitación. Fíjense en los problemas de Gandía y no busquen donde no hay. Esta situación del profesorado, de las ratios, de las aulas hueco, todo esto viene por culpa de la mala herencia del Botanic, que en 8 años no movió un dedo por todas estas situaciones. ¿Qué pasa? Que ahora gobierna el PP y, como gobierna el PP, toca hacer vaga general. Esto es lo que pasa. Si ustedes desde hace muchos años hubieran evitado todas estas situaciones, la situación de hoy en día no sería tan sumamente alarmante. Y por último, quiero decir que, a pesar de la infrafinanciación estatal, el gobierno de la Generalitat Valenciana ha dotado con 3.338,26 millones de euros, el presupuesto en educación más alto de la historia de la Comunidad Valenciana. Y el desglose es importante saberlo. En la reducción de ratios en las infraestructuras educativas, 1.409 millones. Jamás en toda la historia de la Comunidad Valenciana ha habido un presupuesto como este. Y vuelvo a insistir, a pesar del ahogo y la infrafinanciación estatal, que a la Comunidad Valenciana nos debe miles y miles de millones. Lo que deberían de hacer el equipo de gobierno de Gandía es reclamar al Estado lo que se nos viene, lo que se nos debe, perdón, y no criticar tanto a los que trabajamos por y para la comunidad educativa.
1: Gracias, señora Beltrán. Señora Rodríguez, vos te tanca.
3: Bueno, pues en primer lloc dir que el primer que té que fer és el govern del PP és acceptar el finançament que li ha oferit l'estat espanyol. Que no és limosna. No és limosna, jo no l'he interrompido en su...
1: Senyora Beltrán, por favor.
3: Vale, després també recordar-li quines són les competències de ser

0: qui té les competències de 0 a 3. Volia preguntar-li quines places s'han creat en 0 a 3 la conselleria, el govern del PP. No ha creat ni una sola plaça sí. I està donant i ens volen donar lliçons. No, el que tenen...
1: Senyora Beltrán, por favor. No se la escucha. No.
0: Vale, no ha creat ni una sola plaça de 0 a 3. És una competència del govern del PP. Senyora Beltrán, jo no l'he interrompit. Vale, és cert que necessitem una construcció d'un centre de formació professional, d'un col·legi de col·legis, perquè, mira, un centre integral de formació professional que porta un retard, que no n'hi ha dret, perquè està, el que està fent és hipotecant el futur dels nostres joves, perquè este és un centre que donarà oportunitats per als joves que puguen treballar, puguen formar-se i que puguen tindre treballs qualificats. I si no són capaços de crear-lo, pues els nostres joves se tenen que anar de la nostra ciutat. Al final, lo que tenim que fer és treballar i no dir belles paraules, sinó fets. El centre no s'ha fet i està en 3 anys i encara no s'ha ficat una pedra. Les places de 0 a 3 no han fet ni una sola plaça de 0 a 3 en educació infantil. Per favor, o sea, 3 anys de competència, no han fet res. O sea, no podem vindre a donar-nos lliçons. Així el que estem fent nosaltres és, sense ser la nostra competència, donar aigua a la conselleria per donar als nostres xiquets, cuidar els nostres xiquets, que és el que tenim que fer. I bàsicament, recordar que el nou centre que té que crear-se no és una cosa ni del govern del PSOE ni de la senyora... és que és el Consell Escolar Municipal. És una demanda de l'any passat, de setembre del 25, per a poder donar solvència a totes les necessitats que té la nostra ciutat.
1: Gracias, señora Rodríguez. Gracias a los cuatro por haber estado aquí con nosotros. No sé si nos han quedado claras las cosas, pero bueno, nos lo irán diciendo nuestros oyentes y nuestros fósforos. Hay tema, mucho tema que abordar y muchas cuestiones. Iremos desgranándolas a lo largo de los próximos programas. Yo les agradezco que hayan estado aquí con nosotros un lunes más y ya saben que el lunes que viene volveremos a tener aperitivo. Gracias. Y ustedes no se marchen, unos buenos consejos, que nos vamos a hablar de fallas.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
4: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
5: ¿Quieres aprender karate? En el Club Torakai Gandia te ayudamos a descubrir mucho más que un deporte. Disciplina, respeto, confianza, esfuerzo y superación. Un espacio para niños, jóvenes y adultos. Para más información llama al 656-270435 Club Torakai Gandia. ¡Te esperamos!
6: Celebra, vive, disfruta, comparte. Les Dos Yunes. Ven a disfrutar en familia de Les Dos Yunes y disfruta de nuestras fantásticas instalaciones con piscinas. Les Dos Yunes. Reservas en el 962-856-351. Grupo Les Dos Yunes. Celebra con nosotros la vida.
7: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
1: La importancia de quien te lo cuenta. 1:37, madre mía, qué tarde es. Juan Martín, molt bon dia, benvingut.
8: Molt bon dia, Carmen, ¿qué tal?
1: Molt bé. Bueno, primer que res... I per la part que li toca a vostè, enhorabona.
8: Gràcies.
1: Un gest mil de diamant a casa.
8: En casa, sí.
1: En fi.
8: Sí, la veritat que molt contents. Tot i que mon pare és de la vieja escuela i el sistema este de que es donen els punts ara no li panya, però al final el que li vaig dir jo, dic, tens punts per a parar un barco. És teu.
1: És teu. És d'aquestes coses que uno diu, li ho otorguen ara? Perquè, clar, de repente apareix a pensar i dius, com?
8: Sí, és que era un poc... Ell va renunciar, durant molts anys va renunciar al Gesmil de Diamant. Ell ho va sol·licitar en el sistema anterior, que és el que creguem, jo també soc partidari d'aquest sistema.
1: Sí, l'extraordinari.
8: Exacte. I és paradoxicament curiós que gent que està donant l'Enhora Bona va ser el que li ho va negar en el seu moment, con lo qual he tingut que llegir algun post d'Enhora Bona, t'ho mereixes, quan ja feia temps que t'ho mereixies, i persones que li ho havien denegat i dices, ostres, todo bien. Però bueno, que molt contents, que la veritat que ell estava feliç, jo també, i ja està, jo veure-lo feliç a ell, i això val tots els diners del món.
1: Efectivament. Bueno, hem de dir que s'havien anunciat 3 Gesmils de Diamants. Jo crec que estem començant per el final, però bueno, s'havien anunciat 3 Gesmils de Diamants, 2 eren públics, 1
8: era sorpresa.
1: Era sorpresa, al final van ser 2 sorpreses.
8: Sí, correcte. És que els Gesmils de Diamants li se van donar a mon pare, Juan Arturo Martí, a Maria José del Olmo, que és la primera dona vicepresidenta de la Federació de Falles, perquè també va es va dir que la primera vicepresidenta era Marta Carbó. No, Marta Carbó és vicepresidenta i ningú li té que llevar el mèrit, però la primera vicepresidenta és Maria José del Olmo, de Cultura, en la legislatura de Pep Llorecí, del 2011 a 2015.
1: Efectivament.
8: Que també, més que merescudíssim, Maria José té una trajectòria intachable també. Després, Alberto Jiménez, tota una institució de la Falla Plaça Xarxit Espanyol Jardinet, d'eixos falleros de sempre, també més que merescut. I la gran sorpresa, perquè crec que ni ell ho sabia...
1: No, se li va notar, que no tenia ni idea.
8: El propi president de la Federació de Falles, Francisco Martínez, que pues, li van donar també els 6.000 de diamant, perquè, perquè també té, pues, bueno, no en tinc que dir jo la trajectòria, Francisco Martínez, arribant a ser president de la Federació de Falles, no?
1: Claro.
8: Així que 4 6.000 de diamant, que la veritat, pues, gent que s'ho mereixen, i la veritat, pues, és un privilegi poder tindre, pues, 4 reconeixements extraordinaris com han tingut enguany. Però com bé estaves dient, això va ser la guinda del pastís, i anem al més important, i és que van viure els 2 dies grans, el de Valentina i el de Lídia. Comencem pel divendres, si et sembla. Valentina Jordà-Micó va arribar al Museu Faller desvelant quin era eixe primer color. Uno dels dos, jo sempre dic que l'any té 2 colors.
1: Efectivament.
8: Pues el primer dels 2 colors era el color manzanilla, teixit per Companyia Valenciana de la Seda. Eixa tela està feta en col·laboració amb Rosa Fallera, que és de l'Associació de Comerç d'Indumentària Gandia, una companya del gremi. I el que passa és que la confecció, l'assessorament del tema manteletes, adreços i tal, l'ha fet Jorge Fabuel, de 1700, de València.
1: Sí.
8: Però bueno, jo tinc que recolzar a la meva companya d'ací de Gandia i tirar cap a la terreta.
1: Agrarem cap a casa, efectivament.
8: Efectivament. I bueno, pues,
1: que no serà perquè no en tenim d'indumentaristes a la zona. Però bueno,
8: és otro tema. Però bueno, estava guapíssima, li ha un color que li favoria moltíssim a la xiqueta, i la veritat és que va mantindre la va veure tan sencera tot l'acte, que de veres, o sea, pareixia professional la xiqueta.
1: Sí, sí,
8: estava clava. La veritat que no la van a ella. Triana va estar super emotiva. Bueno, com és ella? Ella és una xiqueta,
1: sí,
8: que és molt fresca, és molt
1: Triana
8: espontània.
1: És molt explosiva, molt,
8: sí,
1: natural.
8: I jo crec que va tindre un comiat digne de com és ella. A més van tindre també el manteniment de Laura Soler. Bueno, és que jo soy fan de Laura, perquè sempre ha sigut una persona que li he tingut molta, molta estima i molt d'apreci, i la veritat és que ho va fer com no podia fer d'altra manera, ho va abordar. Jo és que estic molt per la labor de que els mantenidors siguin fallers
1: de
8: i que tinguin, sí, per tant no puc estar més content en les dues persones que van triar, i a més és que ho van fer de forma excepcional. Que curiós, que nosaltres per matí vam dir este al caure i per la desfra ho van anunciar, que també ja ho veurem poder dir un poquet abans i ho veurem comentar nosaltres també.
1: Bueno,
8: però bueno, coses de Palacio van despacio.
1: Passen,
8: i després també es va desvelar la temàtica i l'escenari, que era algo que també anàvem comentant els darrers programes, que jo
1: algo
8: no podia dir-te res.
1: Perquè hem de dir que efectivament, com que era la Seda, doncs es va demanar la col·laboració d'Escoín, i qui va fer l'escenografia?
8: Pues nosaltres, nosaltres.
1: Juan Martí.
8: Juan Martí, junta amb Natàlia, Mercedes, Miguel i Rosa, i també va vindre el fill de Rosa a ajudar-nos, i la veritat és que estem estem molt contents del resultat. Jo, per lo que he sentit, ha agradat moltíssim, con lo qual, objetivo cumplido. Jo en el cap m'havia clavat que teníem que fer el millor escenari dels últims anys i crec que ho hem aconseguit. Les crítiques són bones, entenc que ningú vindrà a dir-me que no els apanya, però bueno, s'agraeix tot el recolzament que hem tingut i la veritat és que molt contents amb el resultat.
1: Això
8: el divendres, el dissabte, el gran dia de Lídia, no? Va arribar Lídia al Museu Faller i portava es va desvelar el segon color de l'any, que és el tinto. Mm-hmm. El tinto, un color molt elegant, amb una combinació molt rica i molt variada. Jo es vaig donar l'enhorabona en el moment a Mercedes i a Natàlia de Brocat, companyes també del Grammy d'ací de Gandia, d'Escoïna, que van ser els artífics de tot el conjunt, no? Des de l'elecció junta de Lídia, òbviament, però firmat per elles, i es va donar una bona perquè estava molt guapa i la veritat és que va lluir molt.
1: Les dos, perquè si és de veres que Valentina el divendres, com tu dius, pareixia professional, saben menejar-se, anar...
8: Jo Lídia també la vaig veure molt sencera, llevat del moment del manteniment, la vaig veure molt sencera, i la veritat és que...
1: Bueno, és que a veure qui va aguantar
8: el manteniment és que evidentment no, n'hi havia una referència ahir que era inevitable que el ficaràs pas de punta, està clar, però que la vaig veure molt sencera i molt tranquil·la, com si ho haguera fet tota la vida. És de cert que es fallera de sempre, té mil passarel·les a les esquenes, però ojo, el que això significa, no? Pues pel que fa a això, pues bueno, Lídia estava espectacular, enhorabona a Lídia.
1: Manuela molt bé.
8: Manuela també tenia una calma sossegà. Jo quan estava vestint-la,
1: Manuela normalment no se li noten, ella es conté molt, no?
8: Sí.
1: I va hi haure moments que no va poder aguantar.
8: És que és complicat, però és cert que ho parlàvem, estava vestint-la a casa abans de que vinguin a replegar-la i li feia: què diferència? Vull dir, fa un any estava calma, perquè lo que és el que dius tu, però era com una calma tensa, i això era una calma sossegada, era com, bueno,
1: ja està.
8: I la veritat és que de veres que es va emocionar molt a l'escenari, que és normal, i és el que jo deia a la retransmissió. Al final, quan són xiques que saben la responsabilitat que comporta el càrrec, que saben que ho han viscut des de menudes, que no es tenen que explicar res, que no són falleres majors circumstancialment, sinó perquè ho porten dins i ho senten, és que sobra, és que tot el que més sobra, és que ho fan perfecte perquè és que ho porten dins, ho porten a l'ADN.
1: És de veres que el secret o el misteri és el color del traje, però jo sempre ho dic, una fallera major, lo de menos és el traje.
8: Sí, al final sí. Al final és la personalitat que impregna el dia a dia.
1: Perquè és que la primera ullà se te'n va a veure el color, però després tot el món mira, pues això.
8: El somriure, la cara.
1: La cara. I ahí és que ho transmeten tot.
8: Efectivament. I bueno, pues, i ja com a colofó, va haver un detallet, bueno, el Carles Major va fer una ofrena molt xula per a Valentina i Sagrada Família Corea a Lídia, amb un detall molt especial en record de sa mare. Diego Rufat va ser el mantenedor, que s'ha criat amb Lídia, bueno.
1: Sí.
8: La veritat és que va ser la presentació, va eixir, jo crec, va eixir prou redona, i després van dir els quatre, a banda de tots els senyors més dolç, que des d'ací n'hi ha que donar l'enhorabona, perquè van passar grans fallers per a replegar aquests senyors més d'or.
1: Primer és 10.000 d'argent, que hem de dir
8: sí,
1: que són
8: de la federació.
1: Els únics que s'entreguen en la presentació de fallera major són per als membres de la federació
8: de falles.
1: La resta de 10.000 d'argent, que em consta que n'hi ha moltíssims, s'entreguen a cada un en la seva falla. Els 10.000 d'or sí que s'entreguen en la presentació de la fallera major, i n'hi havia moltíssims. És que, bueno, malgrat que la puntuació a la que has de plegar és important, és alta, pues cada volta la implicació i la introducció de la gent en el món de les falles, pues fa que pogués accedir més jove, perquè antes era això de a quina edat. Bueno, i ara ja incorporem també els de diamant, que des que se va incorporar per la via d'espunts, doncs també n'hi ha qui va acumulant i rentabilitzant la puntuació.
8: En fi. Així és.
1: Que tot molt bé.
8: Sí, la veritat és
1: jo
8: que...
1: Jo l'únic que trobo a faltar són visites de...
8: Ai, això ho vaig dir jo al final de la retransmissió, sí. Ho vaig dir...
1: A veure, que qui ve, benvingut.
8: Encantats, desvenits, que... però bé, jo trobo a faltar una Fallera Major de València, una Vella del Foc, una Alzira, un Torrent, algo així potent, però no per res, perquè Gandia és igual de potent,
1: sí.
8: I què menys que estar a l'alçada. És de veres que des d'ací fem una crida, però si arriba per algun lloc i Junta Central ens torna a enviar a la Fallera Major de València o a la Federació Fogueres o a Magdalena.
1: Jo sé que les dates són complicades, perquè ara mateix estem en ple procés d'elecció, per tant, València no és com Gandia. València, una volta acaben les falles, s'ha acabat. No té Fallera Major en
8: aquests moments. És cert que ahir tenim part de responsabilitat nosaltres, que hem anat adelantant cada vegada. De fet, fa no tants anys, quan sí la presentació era a mitjans d'octubre, era el primer acte oficial el que eixia fora de València la nova Fallera Major. I és que recordem...
1: Que no estava encara...
8: No, la Fallera Major la nomen sempre cap al 10 d'octubre, 10, 11, 12.
1: L'havien anunciat, l'havien nomenat, però no l'havien presentat.
8: No, clar, la presenten a gener.
1: Venia sense banda, però venia. Però clar, és que ara, en aquests moments, no en tenim Fallera Major de València, per tant, bueno, és una mica complicat, però, escolta, pues una...
8: Un algo.
1: Sí, però...
8: Bé, en definitiva, això, un gran cap de setmana de presentacions. Esta setmana arranquen ja les presentacions de les comissions.
1: I els xocs.
8: I jo, perdoneu-me, ho tinc que dir, jo sé que ho va aprovar l'assemblea, tot el que vulgueu, però crec que és molt pronte. Per la calor, per els temps per a arribar amb tota la indumentària i tot a temps, i crec que ahir li tindrien que pegar una volteta.
1: Bueno, continuarem parlant la setmana que ve. Juan Martí, moltes gràcies.
8: A vosaltres sempre.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
9: Se acabaron las vacaciones, vuelve el cole, la rutina, pero que vuelva con algo bueno. Septiembre es el mes del Captur en Renault Ginestar, con descuentos que pueden superar los 5.000 euros en unidades disponibles de Renault Captur. Sí, sí, has oído bien. Más de 5.000 euros de descuento y entrega inmediata. Pide tu cita ahora en los centros Renault Ginestar en Benissa, Denia, Gandía, Sátiva, Alcira, Torrent y Pista de Silla o en ginestar.com.
10: Alarmas Texec Seguridad 636-930084.
11: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
12: Déjate seducir por nuestros arroces irresistibles. La auténtica fideuá de Gandía, un exquisito arroz del señoret y nuestra espectacular paella valenciana, ganadora del primer premio internacional, Isabel Playa Gandía. Calle Armada Española 1. Reserva ahora al 673-013-795. Te va a encantar.
13: Hola, probando. Oye, pero esto ya está grabando. Vale, a ver.
14: Del 21 al 26 de septiembre llegan los Dacia Days a Dacia Ginestar. Estrena tu nuevo Dacia con hasta 4.000 euros de descuento en toda la gama y seguro a todo riesgo incluido.
13: Recuerda, tan solo 6 días del 21 al 26 de septiembre en los concesionarios Dacia Ginestar de Gandía y Denia.
14: Reserva tu cita en los centros Dacia Ginestar o en ginestar.com. Consulta condiciones.
15: ¿Sabes lo que es Mandala? Mandala es primera línea de playa. Mandala son pizzas hechas al horno de leña espectaculares. Mandala es disfrutar de la playa a cualquier hora del día. Mandala es tomarte un cóctel mirando al mar. Mandala es pura vida. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo. Mandala, Grupo Les Dos Yunes.
16: ¿Es su silueta coupé? ¿Su carácter deportivo? ¿O esa forma de hacer que te quedes sin palabras? Hay cosas difíciles de explicar. El BMW X2 es una de ellas. Disponible en combustión o eléctrico, ahora con condiciones especiales. Pregunta en tu concesionario.
17: Infórmate en Benigar Automoción, la red de concesionarios BMW de todo Alicante.
2: COPE en el 90.6 FM, Onda Naranja.
17: La importancia de quien te lo cuenta.
1: Te lo cuenta Carmen Berzosa, Noticia Naranja y Fosforera, no te lo pierdas.
18: ¿Usted tiene dificultad para ver bien en algunas distancias? Pues a partir de ahora, ese problema se lo solucionamos rápidamente. Monpo Óptica les ofrece la promoción de cristales progresivos para ver bien a todas las distancias. Este año además incluimos las lentes progresivas a medida en la promoción. Se incluyen todas las graduaciones y Monpo Óptica les ofrece una garantía de adaptación de 2 meses a unos precios irresistibles. Monpo Óptica, nos encontrarás en Paseo Alcalde Juan Sancho, Oliva. Para más información, www.monpo-optica.com.
1: Y en la Noticia Naranja, ¿sabes dónde está la estatua más alta de la Virgen María? Pues está en Polonia, en la ciudad de Konotopie. Se trata de una imagen de Nuestra Señora de la Misericordia que alcanza los 55,6 metros de altura y es que supera en tamaño al famoso Cristo Redentor de Río de Janeiro y a otro monumento de Cristo Rey ubicado también en el país. Fue desarrollada por una pareja como agradecimiento por una gracia concedida. Se trata de Nuestra Señora de la Misericordia. Grande ya es, ya. Esta ha sido nuestra Noticia Naranja de hoy, noticia de Monpo Óptica.
18: Les hemos ofrecido la Noticia Naranja, por gentileza de Monpo Óptica, en Paseo Juan Sancho, número 5, Oliva.
1: Y ahora sí, llega el momento, Fosforera.
19: Empezamos con Rosa, que en relación al debate electoral... Digo electoral por decirlo de alguna forma. Decía, ¿y los 8 años del Botanic qué hicieron? Aparte de rascarse las narices y malgastar el dinero.
1: No me hace gracia por lo de las narices, pero en fin, sí.
19: Y se pregunta, ¿qué hiciera con el dinero del Barranco del Pollo?
1: Bueno, más cosas.
19: Tenemos...
1: Tenemos voz ahora.
19: No tenemos voz. Tenemos el buen día de Sergi el Canariero y de Vicent del par del Alcalide de Les Flores. Y vuelta a empezar, buenos días y hace fresquito, escribía esta misma mañana.
20: Mm-hmm. Otra persona que ha madrugado es Celia, que decía, buen día, siempre se acuerdan de los sindicatos para hacer huelgas y protestas. Cuando gobierna la derecha...
1: No, lo estás leyendo mal, Luego nos sale el pisa como nos sale. Siempre se acuerdan los sindicatos a hacer huelgas y protestas cuando gobierna la derecha. Ya no hay pobres de la luz, etcétera.
19: Bueno, es que la importancia de poner las comas y ponerlo...
1: Nuestra fósfora la ha puesto bien, ha sido Esteban.
19: Que ha sido Esteban, ¿no?
20: Recuerdo mirándote.
19: Yo recuerdo un titular que ponía, se le olvidaron escribir las tildes y ponía, mato a 6 personas y también asesino a su suegra, asesinatos por encargo.
1: Efectivamente, en fin.
20: Uy.
1: Venga, dale más.
20: Vicente el autobusero nos daba los buenos días, 14 de septiembre. Exaltación de la Cruz, con 21 grados. Menuda tormenta en el Valencia, en el equipo de fútbol.
1: Sí.
20: Que sea para mejorar. Veremos.
1: No nos ha enviado la foto del Cristo del Bellet, a ver si así el Valencia mejora. No sé yo cómo está la cosa.
20: Ojalá.
1: Pero bueno.
19: Y lejos de la tormenta, nos escribía Teresa y nos pone, esto lo vi el 19 de agosto, pero olvidé enviároslo. Y es un vídeo. Y te escribe en el vídeo, se subió del parking subterráneo a la playa con la bici estática a cuestas y se puso ahí a hacer el ejercicio. Gandía siempre sorprende y está el hombre en el vídeo haciendo ejercicio con su bici estática ahí, en la playa.
1: Además con un sol que cae de justicia en pleno mes de agosto y ahí está el hombre.
20: A media mañana.
1: Una cosa, pero bueno,
20: hay gustos para todo.
19: Hay de valiente, claro.
1: Sí. Mira, Nieves, dice, señora Sapena. Primero dice, buenos días. Chicos, Carmen y Fósforos, esto sí anima, vuelve el aperitivo y se han preparado el barranco de Beniopa y el Serpis está como una patena. Aquí en Gandía también capturan jabalís, que se lo pregunten a Benipiscar o al Raval. Y luego ya en el aperitivo dice, señora Sapena, ¿a usted le importa un pimiento el informe PISA y a los profesores manifestantes también? Sigo sin entender cómo perdieron las elecciones del 23 si con ustedes todo era maravilloso en todos los ámbitos. Es que es muy injusta la vida, señora Sapena. Es vergonzoso escuchar esos discursos progres, pero ¿qué vamos hacia atrás o no lo quieren ver? Señora Sapena, hasta Sánchez quiere ahora un pacto de Estado por la educación. ¿Usted se entera de algo? Respire, respire, que se atraganta.
20: Tenemos un audio de Juan...
1: Uh-huh.
20: ¿Lo tienes a mano?
1: Sí, lo tengo por aquí. Vámonos a escucharlo, a ver qué nos dice Juan.
0: Buen día, Carmen. Mira, no volía a decir, pero es que estoy sentiendo la tertulia esa de los nuestros políticos en fique malalt, porque es que no puede ser. O te has trencado el audio, o estos no saben hablar. O parlen valencià o parlen castellà. Però aquesta xurreria, això què vol dir? O sigui, obliguen els nostres fills a tindre un nivell de valencià i després, quan te'n vas a un nivell superior, per sentir això? Però això què vol dir? No, home, no, que donen exemple. O valencià o castellà. Però que no lien, per favor.
1: Bueno, eso es libertad de expresión. Cada uno se expresa en el idioma oficial que le interesa. Y además, bueno, aquí lo mezclamos todo, o barrechem, churrets. Pues a mí, Juan, no estoy de acuerdo contigo. ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece muy bien que uno pueda ir cambiando y saltando de uno a otro sin
19: problema. ¿Ens entenem tots?
1: Claro, al final eso es. Y además se olvidan que ahora también en inglés.
19: Falta en chino.
1: Cualquier día. Mira, otro día te contaré mi experiencia con el chino. Y ahora no tengo tiempo porque nos tenemos que marchar, ya sabes, que ahora llega el momento de irnos. Nuestros compañeros volverán luego en Mediodía y en Deportes. Y yo te dejo en buenas manos. Llega Pilar García de la Granja, Mediodía COPE. Yo vuelvo mañana. Feliz tarde a todos.
21: Auto Almenar, concesionario exclusivo Hyundai para Gandía y Denia, te ha ofrecido La Mañana con Carmen Berzosa.